hora de orbitar descabelada, diva súbita, súbita. Seja meiga, seja